0: Del 15 al 17 de maig, el recinte firal d'Es Mercadal acull el fòrum Menorca, turisme i cavalls. Reflexionem sobre el futur del turisme eqüestre i el valor cultural del cavall menorquí. Professionals, institucions i experts xerraran sobre sostenibilitat, territori i la identitat de Menorca. Organitzat per l'Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina i amb el patrocini de l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears. AETIP. Més informació cercant fòrum a la web de Menorca Horse Week.
1: A continuació, l'Oi per Oi Menorca, hem convidat el diputat socialista Pepe Mercadal. Bon dia, benvingut.
2: Bon dia, Lluís, com estàs?
1: Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos aquí a la sintonia de la ràdio per raiar de qüestions que interessen a tots, com per exemple la mobilitat, el model de mobilitat. És a dir, com podem en un moment determinat treballar-hi per millorar una qüestió en la que avui molts ho sabem, tenim un problema, no sé si dir, fins i tot creixent. El fet que hi ha molta quantitat de vehicles a un punt, i particularment quan arriba la temporada turística més, i això dificulta un poc, ja no només la mobilitat, sinó la convivència.
2: Exactament. Xerrant de com ens movem a Menorca. Les persones que som a Menorca cada època de l'any, com se mouen

0: per Silla, no? I el que estem veient és que els darrers 10 anys, i especialment des de la Covid, en els mesos, ja no d'estiu, des de maig, inclús des de l'abril, hi ha a les carreteres un poc de caos, desordre, diria jo. I la política està per posar ordre, per posar, per fer, i en el cas de la mobilitat, és fer polítiques de mobilitat. Això no vol dir fer, limiten molts a fer infraestructures, adaptar les infraestructures en el trànsit que tenim avui en dia. Això és una visió bastant curtplacista. Això no són polítiques de mobilitat. Les polítiques de mobilitat és una altra cosa.
1: Pensant en mobilitat, crec que molta gent és conscient que en els darrers temps han guanyat el fet de poder tenir transport públic gratuït, que és una gran cosa. Uh-huh. Però, a banda, també, després i davant de la possible augment en el nombre de vehicles que circulen per les nostres carreteres, des d'estaments, com per exemple el Consell, van dir que hi podrien posar unes càmeres i amb les càmeres podrien saber si hi hauria massa o no.
0: Mira, en el mandat passat, quan governava l'Esquerra, es va fer un estudi per posar xifres en aquest excés de vehicles d'escatxarrama. Es va fer aquest estudi que demostrava que a la xarxa viària de Menorca hi havia, en els mesos de juliol i agost, un excés d'un 30% de vehicles. Que l'ideal seria reduir aquest 30% de vehicles. Val? A la vegada, també en el mandat passat, es va fer, dins la llei de reserva de biosfera, es va incloure la possibilitat de que el Consell Insular de Menorca limités centrada de vehicles a Silla, vehicles que venen de fora de Silla a limitar la seva entrada. Estem dient aquí, per tant, que hem de limitar en un 30%, hem de reduir un 30% simplement amb, posant aquest límit d'entrada de vehicles? No. Això és una cosa que crec que tots hem de ser molt conscients. El límit, la limitació d'entrada de vehicles, ens ha de servir per aturar de créixer i de créixer una miqueta en el nombre de vehicles que hi ha a la xarxa viària. Però això, al final, posarà un límit, però encara hi haurà molts de cotxes i de motos a la xarxa viària. Per tant, quina és la solució estructural en el problema? Que ens moguem més en transport públic.
1: És curiós, si no, no? Perquè ha citat reserva de biosfera. Ens hi veiem com a reserva de biosfera, però és el nostre arxipèlag, per exemple, que serem els darrers en poder prendre mesures, no? Perquè van començar a Formentera, després Eivissa, Mallorca sembla que pres també.
0: Sí, vull dir, som una reserva de biosfera, però quan estàs a la carretera no ho sembla, diria jo. I, a més, això que estaves apuntant, no? Menorca havia estat referent de polítiques de sostenibilitat i ara som els darrers en arribar a una mesura que és la primera mesura, la primera passa per arribar a solucionar els problemes de mobilitat que tenim, que és limitar l'entrada de vehicles. Des que el PP va entrar a governar el 2023, no s'ha donat ni una passa. Aquell estudi que jo feia referència al principi, sobre que conclou que hi ha un 30% d'accés de vehicles, el Partit Popular no el va voler donar com a vàlid i va voler fer un nou estudi. Amb això van redar 2 anys. L'estiu passat ens van presentar aquest estudi i, efectivament, aquest segon estudi també deia que hi havia un excés de vehicles i que s'havia de limitar l'entrada. I van dir, a l'estiu del 2026 tindrem el límit de vehicles en marxa. Arribem a l'estiu del 2026 i veiem que no. Ens posen excuses, Lluís. Ens diuen, no, és que no ho podem posar perquè no tenim dades. Bueno, i l'estudi que vau encarregar vosaltres, per què serveix? I l'estudi que es va fer el mandat passat, per què no l'empreu? Ja hi ha les dades. Ja hi ha l'instrument legal per fer-ho. Per tant, per què no ho fan? Ara diuen que han de posar càmeres en esports. Això és el que van dir el gener per sortir del pas de les crítiques. Bueno, resultat de l'anunci aquest de posar càmeres en esports, que els rentacars han duit els cotxes abans de que s'instal·lin aquestes càmeres. Per tant, els cotxes ja hi són. No podran detectar aquesta política de les càmeres, aquesta iniciativa de les càmeres no servirà. I ja, el darrer de tot, i el que és més ridícul de tot, és que per sortir les crítiques diguin no, és que si hi ha massa cotxes en l'estiu, nosaltres telefonarem a les navieres i els direm que no en duguin més. Per favor. Sembla que no saben on són.
1: Hi ha una qüestió que també ens ha de bueno, interessar, i és l'estat en el que està el parc automobilístic, perquè per una qüestió purament de seguretat hi compten molts factors, i un d'ells és quina és l'antiguitat que té el parc mòbil. Menorca està encara intentant acabar de resoldre una manca de regularitat en el que són les inspeccions tècniques de vehicles, amb el que això pot suposar, que és un tema que ha costat bastant, diguem, a resoldre, i de fet podríem dir que a dia d'avui tampoc no està del tot resolt.
0: No, no està del tot resolt, i sembla mentida que una illa com Menorca no tingui un servei d'ITV de qualitat, no? Crec que tots ens hi hem vist en la situació de tenir la ITV o caducada o a punt de caducar i no tenir cita. Bueno, això és un problema que el president del Consell actual, quan es va presentar a les eleccions, va dir que solucionaria el primer any i seguim igual. Per tant, penso que han de fer un pensament perquè seguim amb el mateix problema, i a més al revés, és que van tenir l'ocasió de solucionar-ho, perquè això funciona amb una concessió, no? El Consell té una concessió amb una empresa, l'empresa que coneix tothom, perquè tots anem a fer CTV. Aquesta concessió va caducar, i en lloc de treure el concurs i intentar que vengui una altra empresa que ho faci millor, la van prorrogar. O sigui, aquest Consell, el Partit Popular, va prorrogar la concessió en aquesta empresa que està fent les coses pues, no de la millor manera. Per tant,
1: bé, tornem al transport públic. Si hi ha, com en efecte, sempre les dades ho estan demostrant, una major quantitat de persones que empren transport públic, aprofitant la circumstància de la gratuïtat, el que ens hi trobem són autobusos plens. En aquest sentit, què caldria fer per doncs, millorar el que fa referència als itineraris, freqüències o la pròpia infraestructura de quants autobusos hi ha a Menorca perquè els hi puguem emprar i d'aquesta manera se circuli millor per les carreteres?
0: Nosaltres volem transformar la xarxa de transport públic a Menorca. Per això, aquest tema per nosaltres serà prioritari de cara a les pròximes eleccions, perquè creiem que amb més transport públic, amb una xarxa molt més potent de transport públic, podrem realment solucionar els problemes que tenim a les carreteres, l'accés de vehicles que tenim a les carreteres. Què vull dir quan dic transformar la xarxa de transport públic? Un podria pensar en augmentar les freqüències de les xarxes de bus, de les línies de bus, perdó, que tenim avui en dia. Sí, hi ha que augmentar freqüències. Per exemple, una línia que s'ha d'augmentar freqüències és el bus express Ciutadella Mó, on només hi ha 6 freqüències al dia i els caps de setmanes no n'hi ha. Aquesta línia ens ajuda molt a poder anar de Mó a Ciutadella en transport públic de forma més ràpida que aturant en els pobles, i a més buida els autobusos que sí que aturen a l'OA Mercadal, a Ferreries, no? Per tant, és una línia fonamental que hem de reforçar. Però és que, a més, de reforçar la xarxa existent, hem de crear línies noves, perquè l'actual xarxa de bus, perquè ho entengui el ciutadà, l'oient, es va dissenyar l'any 2007-2008, amb el govern de Joan a Barceló, i s'ha anat prorrogant. La manera de moure mos en què ens movíem aquell any no és la mateixa que avui en dia. La gent que es movia a Menorca aquell any no és la mateixa que el 2026 o el 2027. Avui, el turista, per exemple, es mou molt més a Menorca. Tenim un perfil de turista que arriba a Menorca i no vol quedar a l'hotel o a l'apartament, a la piscina i a la platja, no? A la urbanització. Tenim un perfil de turista que vol visitar Silla. Vol visitar Mó, vol visitar Ciutadella, vol visitar altres pobles, vol anar a Fornells, vol anar a platges verges. Aquest turista es mourà, perquè es vol moure. Sí o sí es mourà. El que han de decidir els menorquins és com volem que es mogui. Jo vull que aquest turista es pugui moure en bus, perquè si no, llogarà cotxe. Si lloga cotxe, tindrem més cotxes a les carreteres, i per tant, els menorquins ho patirem. Per tant, dir que volem millor transport públic o que el nostre transport públic també atengui la demanda de mobilitat dels turistes és per defensar els interessos dels residents. Per tant, això ha de ser un punt clau en la nova xarxa de transport públic de Menorca. I després hi ha un altre perfil de persona, no?, que s'ha de moure i que es mou amb molta regularitat durant aquests mesos d'estiu, que són els treballadors i les treballadores, especialment del sector de la restauració i sector hoteler. Gent que va dels pobles a les urbanitzacions cada dia amb el seu cotxe particular. Molts venen de fora de Menorca, venen amb el seu cotxe en barco i es mouen per silla amb aquest cotxe. I si aquest treballador es pogués moure, potser no tots els dies de setmana, perquè potser no és còmode per ell tots els dies de setmana, però gran part dels dies de setmana anar a la feina en bus. Probablement seria millor per ell, més còmode per ell, i segur que també ajudaria a buidar la xarxa de la xarxa viària de vehicles. Per tant, també han de pensar en tota la gent que fa feina a Menorca, que es pugui moure en transport públic per anar en els grans centres de feina, que són, per exemple, les urbanitzacions.
1: Per acabar, ja que estem reient de mobilitat, també el nostre interès un poc en tornar sobre el tema de com continua la millora de la ME1, aquesta carretera general, Mao-Ciutadella, que el que fa és que, que va lentament avançant. I, de fet, amb algun debat, també, com el que fa referència a què se n'ha de fer o com, a Rafael Rubí. És una qüestió que les obres ara actualment estan en funcionament i tot plegat amb el dubte de quina mena de conseqüències futures podria dur això.
0: Amb s'obre en general, es projecte en general, nosaltres moltes objeccions no tenim. De fet, es van començar els estudis en el mandat anterior, el projecte és d'aquest mandat, però més o menys segueix la filosofia d'estram Ciutadella-Ferreries, no? Que hi hagi algun carril d'acceleració, per exemple. Per tant, aquí, la nostra crítica d'aquesta obra es circunscriu en l'encreuament de Rafael Rubí. Nosaltres creiem que és una temeritat que hagin continuat amb el projecte de fer una rotonda a doble nivell en aquell punt. Repetesc, la resta de l'obra, pues, bueno, potser haguéssim preferit que s'iniciés abans perquè no impactés tant en la temporada, evidentment. Però el resultat final l'haurem de veure i ja el valorarem en el seu moment. Però, de moment, la nostra crítica es circunscriu a l'encreuament de Rafael Rubí. Per què? Perquè estan fent el que la UNESCO demana no fer. I això no ens ho inventem nosaltres, no s'ho inventen els partits d'esquerres. Això està escrit a la declaració de Menorca com a patrimoni mundial. S'ha de tirar el pont de Rafael Rubí, ho diu la UNESCO. I en lloc de tirar-ho, el que fa es consells no només mantenir l'estructura, sinó acabar s'obra, amb l'impacte paisatgístic visual per les navetes, que evidentment tindrà. I a més, que estan fent obra, molt de moviment d'obra, a tota una zona on, evidentment, hi ha moltes restes talaiòtiques i s'estan veient que s'han descobert algunes coves de forn, no?, que es diuen, i el que els demanarem en el pròxim ple és que informin sobre aquestes coves que s'han trobat, si n'han trobat més a part de que es veu quan hi passes, perquè bueno, aquí hi hauria d'haver un seguiment per part de patrimoni de totes les restes talaiòtiques que s'estan trobant a sobre, no?
1: En el cas de que en el futur es pogués estar en perill la declaració de Menorca com a patrimoni mundial per els seus jaciments arqueològics, s'haurien de demanar o depurar responsabilitats per perdre-la?
0: Hombre, jo crec que abans de col·locar-nos en aquest escenari ens hem de situar en l'actual i en el que podem fer avui en dia. Què podem fer avui en dia? Una alternativa a nivell molt menys o amb impacte zero per el que és el patrimoni talaiòtic, que és l'alternativa que defensem nosaltres i que defensen també altres entitats, on es prohibeixin els girs a l'esquerra. Si tu vens d'un dels dos camins i te vols incorporar a la carretera en el sentit on tu no pots girar, tindràs un canvi de sentit a prop, ja sigui a la rotonda de l'Argentina, ja feta, o a la mella que s'està construint per el propi projecte de sector al Consell, en el punt quilomètric 4,8, no? Per tant, compleixes amb la normativa, i a més això seria una alternativa molt més barata que construir una gran rotonda amb un gran pont allà, perquè no hauries de construir massa cosa més que carrils d'acceleració a les bandes. Seria una alternativa, en definitiva, més barata, que seria més ràpida de fer, també, és a dir, tindríem més, menys temps les obres, que no incompliria en el que mos diu la UNESCO i no tindria un impacte per l'entorn de talaiòtic que hi ha en aquell punt. No ho volen fer. Nosaltres ho han dit per activa i per passiva, no només nosaltres, hi ha hagut molta polèmica sobre això, però el Consell, avui en dia, jo crec que està governat per unes persones que són massa orgulloses com per admetre errors i com per contemplar alternatives, no?
1: Avui reiem de moure'ns, no més i menys, sinó millor. Reiem de mobilitat i de el que és aquestes idees i propostes i reflexions que ens fan avui en Pepe Mercadal, diputat socialista. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa i fins aviat.
0: Moltes gràcies a vosaltres, Lluís.
2: No te lo pierdas. Arena Beach Menorca te espera. El beach club más top de la isla. DJ Sessions, camas balinesas, spa y nuestro exótico restaurante tailandés, Thai Garden. Reserva tu day pass en arenabeachmenorca.com y zambúllete en el Edén. arenabeachmenorca.com cala en Bosch. Abierto cada día de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
3: Ahora Iceasa Motor es tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Leap Motor en Menorca. No pierdas el tiempo buscando y comparando. No encontrarás mejor precio que en Iceasa Motor. Iceasa Motor, tu concesionario oficial Opel, Citroën, Peugeot y Leap Motor en Carrer Desesperó, número 10 en Mahón.
4: Aquacenter Menorca, el parque acuático para toda la familia en Calan Blanes, Ciudadela. Con más de 12.500 metros cuadrados de diversión, con toboganes gigantes, zona infantil y áreas de relax. Además, solo en este mes de mayo, 50% de descuento para residentes en la isla y también un 20% de descuento en nuestra pizzería. Aquacenter Menorca. Sumérgete en la diversión este verano. Más información en aquacentermenorca.com.
5: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas, ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
1: Anem a fer un cop d'ull a com està la situació marítima. Al nord de Menorca avui tenim component oest i sud-oest 3 a 4, però variable amb força 2 a l'est i fins la nit. Després, això es tradueix en que tenim situació de marejola de maró amb mar de fons del nord d'1 a 2 metres, encara que anirà disminuint a 1 metre, i no es descarta també algun plogim. Situació semblant també tant al sud de Menorca com al canal de Menorca, la visibilitat és bona. Anem a les platges, en destaquem sempre alguna. Avui anem a Ferreries Cala Galdana, per ser més concrets. Aquí tenim una temperatura de 21 graus, una temperatura de l'aigua d'entorn a 18 graus, anirà pujant en els propers dies, i la radiació solar avui està en 7.
6: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
7: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
1: I ara els títols de la premsa. Comencem per el diari Menorca, que titula "El sector del transporte clama por la suspensión de las multas de tráfico ante el colapso de la ITV". La antena de la discordia en Binisafua, un acuerdo privado amparado por una ley estatal. Condenado a 2 años de cárcel por apuñalar en el pecho a un joven que le quería robar 40 euros. Menorcaldia.com, el diari digital de Menorca. Avui destaquem, tot de seguida i tornem al rotatiu. Anem a última hora, el hombre que mató a su ex-suegra a patadas en la colonia de Sant Jordi. Si he sido yo, no lo recuerdo. Diario El Mundo. Marlaska abucheado en la jura de los nuevos guardias civiles. Comprendo vuestro dolor. Yo estoy rabioso. Diario El País destaca el viaje de Ayuso a México, las inconsistencias y exageraciones del relato de la presidenta madrileña. Son els principals titulars de la premsa d'avui.
6: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
7: Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift, con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad de smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
6: Ven a verlo a Viesa, calle Curniola 8 del Polígono de Mahón y Bijuters 18 del Polígono de Ciutadella.
8: Un buen descanso se nota en la cara, en el ánimo y en tu día a día. Es el momento de renovar tu bienestar en Country Eye. Disfruta de nuestras grandes rebajas, con descuentos de hasta el 60% en colchones, descanso y mucho más para tu hogar. Ven a visitarnos en la calle Ruiz y Pablo en Alayor y déjate asesorar por profesionales experimentados que saben lo que tu espalda necesita. Country Eye, hoy y siempre contigo.
9: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero... Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
10: Kia. Movement that inspires.
9: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
11: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
1: Emergència climàtica, la bondat en acció. Anton Soler, bon dia.
12: Hola, bon dia. Avui penso que l'hauríem de canviar una altra vegada el nom.
1: Què dius?
12: Sí, sí, canviem.
1: Però sí, quasi canviem cada setmana, Anton.
12: Bueno, una miqueta perquè el convidat se n'enteri, el convidat que tenim avui, el programa, com saps, ha canviat de dir-se emergència climàtica por saludable, i amb la idea de que el que està passant és molt greu i amb una miqueta de por ens ajudaria a posar-se en marxa. Seria el cas, senyor Ernest Fortuny, vostè té una miqueta por el que li està passant al planeta?
1: Bon dia i benvingut.
13: Bon dia. No, jo por l'he perduda perquè som gran. I la gent gran, com que tenim poca cosa a perdre ja, por no.
12: Però tenim nets.
13: Por no,
12: recorda
13: sí.
12: Recorda que tenim nets, sí. I pobres, que
13: no,
12: els
13: no,
12: passarà.
13: No, no, i som mestre encara que jubilat i me consider pues, implicat amb el futur de les persones.
12: Però tu veus que el planeta no va bé.
13: El planeta no.
12: La crisi climàtica és molt sèria.
13: El planeta no va bé, la crisi climàtica és sèria, sí. I l'estat de Menorca és preocupant. Però hi ha solucions.
12: Bé, només dir-te que això era la manera que es deia amb la crisi climàtica.
13: T'entenc.
12: Ara després vam canviar a crisi, a emergència climàtica, felicitat sostenible.
13: També.
12: Amb la idea de que si, mentre no trobem la manera de ser feliços d'una manera que no tingui impacte mediambiental, això no ho soluciona ningú. Tu ets feliç?
13: Jo m'hi sent, sí.
12: Tu estàs molt al camp, no?
13: Jo visc una vida molt d'acord amb la natura. No,
12: exacte.
13: No, jo m'adapto a la natura perquè som conscient de que la natura no es pot adaptar jo.
12: Clar, molt bé. Però és font de felicitat el contacte amb la natura? Tu creus que és font de felicitat?
13: És font de sentir-te coherent.
12: Coherent.
13: És font de dir... quan jo me n'hagi anat d'aquest món, no hauré deixat gaire empremta dolenta.
12: Com a mínim això.
13: Sí.
12: No, però hi ha una dita que diu: si vols ser feliç un dia, embriaga't. Si vols ser feliç una setmana, 10 dies, pots posar un mes, casa't. Sempre et pots embriagar i casar més d'una vegada. Però si vols ser feliç tota la vida, fes-te jardiner. I la gent amb contacte a la natura, normalment jo diria que són gent molt més estable, molt més harmònica, disfruten dels ocells, de la sortida del sol...
13: I no només això, Ton, que també som resistents a la frustració.
12: Ets més resistent a la frustració?
13: Molt més resistents a la frustració, perquè tu sembres una cosa i tens aquella cura i tens aquella cosa, la veus créixer, ve una tramuntanada i se mor, i acceptes que les coses se moren.
12: Oi, que bo.
13: Clar. Mira, jo amb els anys d'educació...
12: Practiques la tolerància, clar.
13: Amb els anys d'educació, els alumnes més feliços eren fills de pagesos. I no perquè els hi anessin bé les coses, sinó perquè havien après que no sempre van bé les coses.
12: Ui, que maco! Ui, que maco! Sí. Bueno, és molt interessant,
1: aquest,
12: això.
1: Aquesta és una lliçó que crec que en el dia d'avui l'hauríem de tenir ben en compte, perquè dona la sensació que ens falta això.
12: T'ha quedat clara, tu? L'has recordat? A veure, recorda el que he dit, perquè ho diríem de tant en tant.
1: Hem de tenir la capacitat de frustrar-nos. Hem de ser capaços d'entendre que si les coses no van bé, doncs no van bé. I qui treballa d'acord amb la natura, com per exemple en el cas que ets un jardiner, se'n pot donar de compte d'aquestes coses. I assumeix que, bueno, tal vegada no van bé les coses, però són així.
12: O sigui que la natura ens ensenya a acceptar les coses tal com són.
13: Clar.
12: Si hi ha una tramuntanada i t'ha deixat sense lletugues...
13: Sembra, els tornes a sembrar... I tornes a començar. Tot es pot resoldre amb feina. És un altre aprenentatge important.
12: I no pot ser un... No fa falta fer-ho, això. Cau un coll, d'altra vegada. El canvi climàtic dels collons.
13: Un jardiner no té dret a fer-ho. Una persona que viu venent lletugues, sí.
12: Clar.
13: Un jardiner no, eh?
12: Un jardiner, el jardí
13: s'Espanya, perquè és a Menorca i ha volgut fer un jardí a Menorca i a Menorca fa tramuntana. Mm. Llavors, que hagués triat un lloc en muntanyes que no fes tramuntana. un pagès no. Un pagès té una mala anyada i...
12: Jo darrerament he conegut a diversos pagesos i la veritat és que trobo que són gent molt sensata, perquè fan les coses, no?, tocant la terra... I les coses han de ser així, no poden ser d'una altra manera.
13: Fins que els hi entram el rotllo econòmic. Quan els obligam a fer ràpid, mal fet, en contra de lo que ells saben, per produir ràpid, igual, i que es pugui vendre, sobretot que es pugui vendre, que sigui perfecte, que aquella poma no tingui falles, que els obligam des d'una societat que ha primat sa estètica per damunt sa ètica, i el pagès també ho fa malament. A contracor.
12: Jo, en general, aquí passem el missatge, no? Gràcies que hem conegut el Sergi Riudavets, de Santo Domingo. Per aquí ha passat el Font Rovira, que es dedica a agricultura regenerativa. I jo, per mi, aquí, el missatge que transmetem aquí és que el sector primari és el primer. I el sector primari és el que ens alimenta.
13: Està molt bé,
12: és el que cuida el paisatge. És el que evita els incendis.
13: Sí, és
12: hauríem de valorar el pagès d'una manera molt, molt més del que un metge, fins i tot.
13: El que passa és que el sector primari de Menorca s'hauria d'adaptar a Menorca, no fer que Menorca s'adapti a la producció que necessitem. O sigui, Menorca és un entorn limitat, és un entorn amb recursos limitats. Jo puc fer agricultura regenerativa de secà i seria sostenible, però no puc fer agricultura sostenible de regadiu perquè no ho és. Perquè Menorca no té aigua com a recurs renovable.
12: Parlem d'això.
13: En podem parlar.
12: A veure, el programa d'avui es dirà que quedi clar, estimat Lluís, emergència climàtica a l'enginy en acció. Què et sembla?
1: Em sembla perfecte.
12: L'enginy en acció. Sí. Perquè a base d'enginy i a base de creativitat arreglarem les coses. I llavors jo volia presentar l'Ernest Fortuny. Ell ha sigut tota la vida professor. Professor, recorda'm de què? De física?
13: Des d'educació infantil fins que... Record que vaig tenir la teva filla nascat de llevant de física i química.
12: Exactament. Molt bé. Pues un home que s'ha llegat tota la vida d'explicar les coses i, a més, té una gran capacitat d'analitzar, descobrir, una persona amb molta curiositat i ha seguit molt el tema de l'aigua. Jo li he escoltat diverses conferències, jo diria, sobre el tema de l'aigua. Llavors, avui el portava... l'havíem convidat, perquè l'havies convidat tu, no tant per el tema de l'aigua, que, per favor, explica'ns una miqueta quin és el teu diagnòstic actual, sinó també perquè com treu de... sap crear coses de la nada.
13: No, que va, eh? Pensa que tot això està inventat. Avui en dia, només que aplicàssim tot el que sabem de domòtica en el maneig de l'aigua dins una llar i no en el camp, perquè la gent pensa, bueno, aquest viu en el camp, pot fer coses, que va, tu pots posar una canonada per gravetat que vagi des de rentamans fins a cisterna del vàter i tu no empenyaràs mai més sorint amb aigoneta.
12: Molt bé.
13: Per això és un luxe insostenible.
12: I del tot, bé, repeteix el que podem fer?
13: No, no, molt fàcil. Tu poses una canonada que vagi des de rentamans, des d'aigua de rentamans, que,
12: sí,
13: no, que és aigua amb sabó.
12: Sí.
13: No té més misteri.
12: Sí.
13: Ja mires quin sabó empres, per si després haguessis d'emprar aquesta aigua per regar, i aquella aigua va i tomb la cisterna del vàter.
12: Ah, molt bé.
13: Sí, el que nostre ho vam muntar així fa 20 anys i no hi ha tornat a entrar aigua neta mai en aquella cisterna. Igual també derivam cap allà l'aigua aquella que te fa tanta ràbia, que obres la dutxa i esperes,
12: sí,
13: esperes que vengui calenta, no?
12: Sí, sí, sí.
13: No, doncs aquesta aigua a casa va també a la cisterna del vàter.
12: Amb una canonada que has fet.
13: Amb una vàlvula de 3 vies i un sensor. Vull dir que els coneixements de domòtica i la programació de pics, de microchips, és tan fàcil avui en dia que és una aberració el que estem fent d'emprar aigua neta com si fóssim a un lloc on hi ha rius, com si estem copiant sistemes de water clothes, sistemes anglesos, quan a Menorca sempre hi havia hagut excusats. I...
12: Això, eres tu, no, que ho deia? Jo sempre recordo...
13: No, jo no sé si ho deia, però ho deu dir molta gent, perquè...
12: Recordo tu que això d'utilitzar aigua potable per fer neta, pipí, caca...
13: Sí.
12: Això és d'allò, és com
13: enviar... Això és com vestir els novis...
12: Sí, això.
13: I antes de la cerimònia de l'inau primer a fer net a soll.
12: Exacte.
13: No.
12: És molt potent, aquesta.
13: No, no, és desdignificar l'aigua.
12: És desdignificar l'aigua.
13: Sí. Jo no puc emprar aigua neta per empènyer femta cap a una canonada.
12: Clar, clar, és un problema de moral, no?
13: És
12: una exigència ètica.
13: Mira, jo tot això l'he dic sense tesa.
12: També.
1: Crec que, tal vegada, podem fer molt millor el tema de la gestió de l'aigua, però me preocupa, Ernest, perquè has comentat, just abans que comencéssim aquesta conversa, que no s'està regenerant l'aqüífer a Menorca.
13: No, bueno, ara ja és evident. Això fa molt d'anys que jo ho deia, perquè hi ha estudis que no s'han publicat, vaig saber per què, a vegades hi ha interessos que bloquegen estudis, que es van fer els anys 70 i que van demostrar que l'aigua de les mostres que es van treure aquells anys era aigua molt antiga, era aigua fòssil. No havia entrat aigua nova des de l'any 55. Això no és molt complicat si ho simplificam, que és la feina d'un mestre, no? Si en cera nuclear produïm triti, que és un model d'hidrogen que no existia abans, i quan analitzem els pous no hi ha triti, vol dir que des de cera nuclear fins avui no ha entrat aigua. Vol dir que tot aquell coeficient d'infiltració que sempre han dit que hi ha, que se va infiltrant, és equivocat. I jo puc pensar si és equivocat intencionadament per dir que l'aigua de Menorca és un recurs renovable o no. O puc pensar que és un error científic perquè se fa en base a estimacions. Però és un error comprovat ara. Fixeu vos que ha passat enguany. Enguany ha plogut un any extraordinari de pluja i els aqüífers no s'han recuperat. Però això els pagesos fa anys que ho sabem. Perquè jo sempre els munyacos i no els arrec, per coherència. I els munyacos van molt bé a Menorca perquè tu els sembres el mes de maig, els hi dones un glob d'aigua que no es morin. El mes de setembre, quan plou, el munyaco creix, la munyaquera es fa enorme, aprofita't l'aigua de pluja, que no només és ecològica, sinó que, a més, ve de franc, i acuis els munyacos per novembre, per fer els bunyols de Tots Sants. Davall els munyacos, la terra et seca. És a dir, que tota l'aigua de setembre i octubre, que en Menorca és potent perquè estem en un clima mediterrani, no s'infiltra perquè no passa davall. I això és experiencial, això ho sé jo, i això ho sap tothom, que cultivi munyacos a la seca o que faci un clop per sembrar un arbre dins el mes d'octubre, novembre. Diu, hòstia, tota l'aigua que ha caigut no ha entrat.
12: Sí, queda per capilaritat, queda retinguda, no passa cap avall.
13: L'evapotranspiram.
12: Sí. I la transpirem.
13: És a dir...
12: Sí, el 70%, em sembla recordar. No? Més del 70% de l'aigua que
13: plou
12: s'evapora.
13: S'evapora. Però això és una estimació. I aquí tenim el problema. Amb aquesta estimació han venut que els aqüífers se recarregaran si els deixem una mica en pau. I de cada dia sabem que serà més difícil que recarreguin, perquè no estem fent extracció d'un recurs renovable, estem fent mineria d'un recurs fòssil.
12: Molt bé, i damunt ve cada vegada més gent, si hi ha més gent, cada vegada tindrem els aqüífers més. I tu sabies que, que a Menorca hi ha 11.000 piscines? Només l'evaporació durant l'estiu...
13: Això dona per tres programes, eh? La gestió de les piscines.
12: Fem-ho breu. Però tu saps que només l'evaporació...
13: Sí.
12: De l'aigua,
13: sí,
12: de 11.000 piscines, és equivalent al consum d'aigua d'un poble, de la suma del castell i Ferreries.
13: Sí, la dada certa i és correcta, però la gestió de la piscina és molt més important, perquè l'evaporació és mínima comparada amb el rentat de la piscina que s'ha de fer per eliminar l'excés d'àcid isocianúric que se genera.
12: Exactament.
13: Tu has de tirar un terç de piscina cada any en una piscina mal gestionada, o el costum que hi ha a Menorca de no tractar la piscina durant l'hivern, perquè surt cap a pagar un pisciner, i buidar la piscina i omplir-la cada any.
12: Imagina't.
13: Que es fa. Però el pitjor és quan es fan les piscines d'aigua salada, perquè a on se tira una piscina d'aigua salada? Que de cada dia n'hi ha més a Menorca. D'aigua salada. Fem piscines d'aigua salada per motius econòmics.
12: Clar.
13: Un sistema d'electròlisi fabrica més clor, no han de comprar pastilles, eh?
12: Clar.
13: No te pensis que és per un motiu ecològic. Aquestes piscines, quan es buiden en esclavegaram. Per tant, arriben... A on arriben? A les depuradores. Les depuradores estan intentant mantenir una aigua baixa de clorurs, baixa de sodi, i no poden, ni podran mai, perquè... Això ara m'està preocupant. No, és que jo vos dic que hi ha molt de programes, jo no som un expert, però som una persona gran. I una persona gran guanya capacitat de...
12: Enteniment.
13: De relació.
12: De relació.
13: De relació de conceptes. Exacte. I com que els conceptes els atenc, ara que tot gran els estic relacionant.
12: Molt.
1: Ernest Fortuny, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
13: No, ha estat un plaer. Gràcies a vosaltres per haver-me donat nom.
1: I tornarem, ho estem desitjant ja. Anton, gràcies i fins la setmana que ve.
12: Va, seguirem la setmana que ve també. A veure si ho aclarim tot això.
14: Me voy de crucero para el Mediterráneo.
15: ¿Pero y eso?
14: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
15: Ya ves cómo mola, tío.
14: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
16: El mejor mueble al mejor precio.
14: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
17: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
1: Menorca vive de manera apasionada esta primavera y el arte pide paso. Y cuando hablamos del arte nos permite la oportunidad de poder acercarnos y descubrir lugares y espacios que nos invitan a sumergirnos en propuestas harto interesantes. Hoy queremos mirarte y quedarnos con una, es la que nos ofrece La Chula, Portal de Mar. Hablamos con Nero La Casa. Nero, buenos días.
18: Buenos días.
1: Gracias por acompañarnos aquí en la radio.
18: A vosotros por invitarme.
1: Bueno, no dejáis de trabajar y eso significa que gracias a vuestro trabajo hoy podemos estar hablando de algo nuevo que se plantea y que presentamos hoy.
18: Sí, bueno, hoy lo que quiero presentar es la inauguración y la exposición que se celebrará, la inauguración el viernes 15 de mayo, este viernes ya, y va a ser una exposición conjunta, pero poniendo el punto de atención en nuestra artista invitada, que es René Blume. Es una retrospectiva de toda su obra, desde los años 60, que desde Colonia, Alemania, se trasladó aquí hasta la actualidad. Y es bastante interesante porque viene acompañada también de un concierto musical de cuerda.
1: Renaissance meets Andalusian folk.
18: Eso es muy bien dicho, lo has dicho tú, fenomenal. Y bueno, aparte de esto, lógicamente somos los artistas que estamos habitualmente. Está Vincent Russell, que es habitual nuestro, que esta vez presenta algo que no estamos acostumbrados a ver en la galería. Es una serie de obras de escultura, de bulto redondo, no de gran tamaño. Y es una serie de bustos, de cabezas, realizadas con materiales. En la base son materiales de labranza, hierros de aquí de Menorca. Y luego lo que es el busto en sí a cabeza van inspiradas en varios personajes y una serie muy emotiva que es una basada en su hermana. Es el busto de su hermana, repetida a veces. Algo bastante curioso para ver. Y
1: estamos sumando, porque cada vez que dices y... Bueno, y, sigue.
18: Y termino, que yo me pongo la última por ser educada, pues con mi serie, que es como todos los inviernes, que ya llevo aquí 3, creo, 4, voy realizando varias obras y esto es la inspiración sobre el cielo de Menorca. No sé si comenté que ya me parece bastante embaucador y en invierno, entonces se llama Un paseo por las nubes, y una serie gráfica de mayor tamaño que se llama Postales de vida. Es también muy emotiva, es una especie de bocetos a gran tamaño y no quiero desvelar más, como tú dices, para sorprender un poquito.
1: Lo cierto es que una buena parte de lo que es la experiencia que vivimos en La Chula precisamente es el de la sorpresa. Nos dejamos llevar, nos dejamos un poco sorprender. Y ciertamente vemos cómo en un momento determinado, cuando hacéis pues un acto como el del este viernes día 15, suma. El concierto de guitarra, donde por cierto hay como cuatro partes, como hay cuatro partes también de lo que es una serie, ¿no? La música de la guitarra que va a estar sonando ahí. La oportunidad de poner en el foco a René Blum o los bustos de Vincent Russell, más lo que nos tienes preparado. Todo realmente es como el cóctel un poco que lo hace como muy apetecible. Lo inauguráis este viernes, queda para el verano. ¿Cómo va a ser un poco...?
18: No, la exposición tiene un tiempo limitado, o sea que esto también es importante para que la gente sepa que a última hora, bueno, se puede llegar hasta el 7 de junio. Luego haremos otro cambio, otros artistas y de nuevo a empezar.
1: Pues tenemos que mirar de aprovechar el tiempo, y eso significa no perder la oportunidad, sea a partir de ese mismo viernes o yendo después. Vamos a recordar un poco también, por favor, los horarios, para que la gente sepa tanto del viernes a qué horario pueden venir, como en los días posteriores donde va a estar expuesta.
18: El horario de la inauguración será a las 8 de la tarde, a partir de las 8, y nos alargaremos, la verdad, un poquito más de la hora habitual, pues sobre hasta las 10 o incluso un poco más, para que la gente le dé tiempo. Aún hay gente que está trabajando, que quiera venir a última hora, y sobre todo porque como son varias partes, también está el concierto. Bueno, que tenéis tiempo de llegar si queréis, nos vamos a alargar un poquito. Y luego el horario habitual de la galería, que es de martes a sábado por la mañana, desde las 10:30 hasta las 2, y por la tarde de 6 a 8:30.
1: Se lo estoy preguntando a todo el mundo, me vas a permitir, por la confianza de enero, que también te lo pregunto a ti, porque la Galería La Chula ya es también uno de nuestros referentes. Ha habido una clara apuesta por la cultura, de hecho... la temporada turística se ha abierto gracias a la cultura pues en un pleno mes de abril. Este tipo de cuestiones, ¿crees que se está notando a nivel de el interés del público que gira en torno a la cultura, a las galerías de arte, a vuestro trabajo?
18: Sí, yo creo que sí, que ha habido como, digamos, una expansión o un florecer también del público. Antes había menos opciones, estaba todo más limitado, y bueno, yo en el tema galerías había muy poquitas. Ahora ha habido como, lo que digo, un florecer, y hay más oportunidades, hay más variedad, y esto es lo que atrae al público y que la gente esté más interesada en el arte, ya sea de artes plásticas, escénicas o musicales, que realmente está cogiendo un potencial bastante fuerte la isla.
1: El arte lo podemos ver, puede ser, como dicen los franceses, un coup de cœur, ¿no? Sí. Me he enamorado de verlo, pero también se lo pueden llevar. La gente está en ese punto en el que empiezo a disfrutar del arte, empiezo a entender el arte, empiezo a querer llevarme el arte a casa.
18: Sí, la verdad es que sí, y esto pues también nos alegra, porque no es solamente exposición, es exposición y también venta, porque es así. Y la gente sí que se lleva tanto piezas pequeñas, que es lo que más sale, sobre todo por gente que está de paso, como las piezas más grandes. Yo hago los envíos personalmente para que lleguen cada uno a su sitio, y sí, se está moviendo bastante bien. Y luego otra parte que hay, que es la gente de aquí, la que vive aquí durante todo el año, que también se está animando a tener una pieza de un artista en concreto o de varios, y hacer una especie de pequeña colección que van haciendo con artistas de la isla y de fuera, y que todos los pueden adquirir en La Chula Arte.
1: Bueno, pues tenemos el punto de referencia este viernes, 15 de mayo, acercarnos hasta Portal de Mar. Tómenselo con tranquilidad y calma. Un paseo tranquilo siempre es mejor que no querer llegar corriendo, entre otras cosas porque el centro de Mahón tampoco no se puede, además con obras que hay ahora ahí al lado de donde estáis, ¿no?
18: Sí, bueno, esto, a ver, se supone que va a ser una mejora, evidentemente, y todo lleva un proceso, hay que sufrirlo para luego disfrutarlo, imagino. El tiempo es lo que juega un poco en contra, tal vez. Por suerte, en la galería La Chula tenemos el acceso libre, nos pilla un poquito más arriba en la plaza y es fácil de entrar y fácil de llegar. O sea, aquí nosotros, y luego estará mucho más bonito, o sea, que merece la pena.
1: Bueno, pues paseando tranquilamente, dando una vuelta por Mahón y por el centro, hacia Portal de Mar y hacia La Chula. Enero, gracias por haberlo compartido con nosotros, como siempre, un placer y hasta pronto.
18: Pues nada, hasta pronto y como digo en todas mis publicaciones, pues os esperamos, como siempre, con una sonrisa y mucho arte.
15: Vine a Ferreries i descobreix la Fira de Sant Isidre del 15 al 17 de maig. Tres dies seguits per gaudir del millor de Menorca. Productes locals, demostracions de feines del camp, pagesia, animals i maquinària agrícola. I l'encant de la tradició viva. I enguany, no et perdis les Olimpiades Pageses. Ferreries, declarat Poble Màgic d'Espanya 2026, t'espera amb ambient, rutes i molta essència. Organitzen l'Ajuntament de Ferreries, el Consell Insular de Menorca i el Govern de les Illes Balears.
19: Aquesta quinzena, estalviar és més fàcil que mai a Cooperativa Sant Crispin, amb la segona unitat al 50%. Dels aliments bàsics fins als capritxos de sempre. Paga manco i omple-se cenar a meitat de preu. Cooperativa Sant Crispin des de 1953, al servei dels consumidors en botigues a l'O i es migjorn.
20: En la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es el sonido y la foto de la mañana. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, abucheado durante la jura de una nueva promoción de la Guardia Civil en Baeza.
22: Quiero decir mis condolencias a las familias de los tres guardias civiles fallecidos.
23: ¡Fuera!
21: La megafonía ha tenido que pedir a los asistentes que detuvieran esa pitada.
24: Cultura a la bandera, a las instituciones y al alumno en formación representado en el presidente.
21: Marlaska en su discurso y después ante la prensa ha recordado a los agentes de la Guardia Civil que murieron en ese acto de servicio el pasado viernes en Huelva. El malestar del cuerpo por la ausencia de representación ministerial en los funerales que se ha traducido, como acabamos de escuchar, en estos pitos y en uno de los temas de la recta final de la campaña andaluza. Ampliamos. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Marlaska no ha podido esquivar la indignación de familias molestas con el abandono de la Guardia Civil. El ministro comprende el dolor, la rabia de quienes le critican. Nada de lo que haga o diga, dice, va a compensar ese dolor. Pero el ministro Marlaska, superado el trago, pasado los abucheos, lanzaba otro mensaje. Pide a todos que dejen de utilizar a las víctimas.
26: No sé cuándo fue ese día que nos echamos las víctimas a la cara. Me parece que lo que nos hace es a todos peores. Pero vuelvo a decir, no pienso decir nada más porque realmente es un momento de dolor, es un momento de rabia, pero también quiero decir, no es un momento de impotencia.
25: Y no lo es según Marlaska porque se están reforzando, Casal dice, los medios de la lucha contra el narcotráfico.
21: Un momento de dolor, de rabia, un tema que se enredó más si cabe el pasado lunes cuando la candidata socialista a las andaluzas, María Jesús Montero, se refirió a estas dos muertes durante una persecución a unos narcos como un accidente laboral. Luego tuvo que corregir y esta mañana con Ángels Montero ha evitado responder a la pregunta de si fue o no un error.
27: Yo en ningún momento ni quise ni tengo criterio para calificar nada, pero como a continuación de lamentar el fallecimiento hablé de una intervención del señor Maillo, pues entiendo que alguien se haya podido asociarlo. Si ha sido así, pues yo ayer, en el día de ayer, lo aclaré totalmente y transmití que, por supuesto, eran fallecimientos, como no, en acto de servicio.
21: Montero en la SER, plenamente confiada de que va a ganar las elecciones del próximo domingo y también de que será la próxima presidenta de la Junta de Andalucía. 2 y 2 del brote de hantavirus. La noticia positiva de la mañana es la evolución favorable del pasajero español que dio positivo y que sigue aislado en el Gómez Ulla. Peores noticias nos llegan desde Francia, donde la mujer ingresada continúa en estado crítico y conectada a un respirador. En la pata política, hoy, Clavijo, RQR, insiste el presidente canario en el bulo de que se ocultó un positivo y asume el rol de víctima política de Moncloa. No aceptaremos, dice, nunca que desde Madrid pongan en riesgo nuestra sanidad.
28: No vamos a aceptar que nadie venga desde Madrid a poner en riesgo la sanidad y la seguridad de todos los canarios y agachar la cabeza y obedecer, como por lo visto otros querían que hiciese.
21: Que se ponga en riesgo nuestra seguridad sanitaria. Luego vamos al Parlamento Canario, donde ha comparecido esta mañana el presidente Clavijo. Tras la polémica rueda de prensa de Florentino Pérez atacando a la prensa y a todos los críticos con su gestión, hoy el todavía entrenador de los blancos, Arbeloa, ha defendido a muerte la posición del presidente del equipo.
0: Yo creo que cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo.
21: Y a nosotros, a Imedia, bueno, nosotros vamos a tener aquí a Antón Meana y vamos a salir a la calle para escuchar a los aficionados con una opinión respecto a Florentino que no es tan unánime, pero por el tono, fundamentalmente por el fondo y porque muchos aficionados creen que esta etapa está finiquitada, aunque las elecciones, recordemos, están diseñadas a imagen y semejanza de un candidato como Florentino Pérez.
2: Hora 14, con Javier Casal.
21: Y muy pendientes del Reino Unido, acto solemne y crisis política que está cada vez más cerca de su desenlace final. Javier Liebana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Es la noticia de portada en los medios británicos. Va a dimitir el ministro de Sanidad y se va a postular para liderar el Partido Laborista frente a Keir Starmer. Esto después de que ambos hayan mantenido una reunión de menos de 20 minutos esta mañana en medio de la crisis que afronta el primer ministro. Por su parte, Donald Trump acaba de llegar a Pekín con la idea de convencer a Xi Jinping para que influya en Irán. Todo en un miércoles en el que los tres hombres que han conseguido simplificar la secuenciación del ADN han sido galardonados con el Princesa de Asturias de Investigación Científica.
21: El tiempo, siguen las tormentas. Jordi Carbó.
4: A esta hora ya crecen nubarrones que darán lugar a chubascos, incluso alguna tormenta, hoy preferentemente en el centro de la península. Tormentas más activas en el sistema central. También en el Pirineo más oriental, chubascos localmente intensos. Al igual que en el Cantábrico, igualmente en la parte más oriental, lluvia más continuada y ambiente fresco. En la mayor parte de la península y Baleares, temperaturas máximas alrededor de los 20 grados, ambiente un poco cálido en el Mediterráneo y el Valle del Guadalquivir, con máximas de más de 25 grados.
21: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en el control de sonido, arrancamos, son las 2 de la tarde y 5 minutos.
2: Hora 14. Lo que pasa, lo que importa en Baleares. Mamen Municio.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El Govern abre la puerta del programa Alquiler Seguro a los grandes tenedores y las viviendas que salgan del mercado del alquiler turístico. Este viernes, pasado mañana, el Consejo de Govern aprobará cambios en el llamado programa, en el que era llamado a ser el programa estrella en materia de alquiler de viviendas del ejecutivo de Marga Provence, Jogues Segur, y que se ha tornado en un estrepitoso fracaso de las 3.000 viviendas que el ejecutivo balear anunció bombo y platillo que se pretendían incorporar al programa. Apenas se han logrado captar 80, así que estos cambios en el programa, algunos de ellos ya los ha avanzado aquí en la SER, el presidente del Colegio de Administradores de Finca, Antoni Jaume.
6: Yo creo que se ha pensado en, al final, ir buscar, que es lo que se está buscando, cualquier vivienda que está vacía. Y si esa vivienda está vacía, aunque sea de un gran tenedor, pues bien aportada estará. Sí.
5: Y el Pleno del Ayuntamiento de Manacor solicitará al Govern que declare el municipio como zona de mercado residencial tensionado. La petición se basa en un estudio de la UIP, de la Universidad de Les Illes, que concluye que el municipio concluye con los requisitos legales para adoptar la medida contemplada en la Ley Estatal de Vivienda. Por un lado, el esfuerzo económico que tienen que hacer las familias para acceder a una vivienda, de media entre un 31 y un 41%. Y otro, la evolución de los precios del mercado de la vivienda, muy por encima del IPC de los últimos 5 años. El alcalde de Manacor, Miquel Oliver.
7: Se va contratar serveis a la universitat perquè ens digués a veure si complia o no complia. La llei que marca la declaració de zona tensionada estableix que s'han de produir l'increment dels preus de lloguer que hi ha hagut en els darrers anys i altres com se comporta el mercat. Se'n compleixen tots dos.
5: Ampliamos estos i altres temes d'este miércoles 13 de mayo con Juan Andrés Sánchez en el control técnico. Los sindicatos han denunciado públicamente que las patronales no se han presentado a la segunda reunión para iniciar la negociación del convenio autonómico de las educadoras de las escoletas. Han acusado a las patronales de bloquear de manera intencionada la negociación y al Govern de hacer seguidismo de esta actitud. Estudian nuevas movilizaciones o huelgas si no avanza la negociación.
8: La gent té ganes de movilització. Per tant, estan a l'expectativa de veure les passes com es duguin a terme des de diferents situacions. Però que està clar que possiblement hi hagi concentracions i no descartem en cap moment que hi hagi una vaga també.
5: Y los que han iniciado movilizaciones son los trabajadores de Agencia Tributaria de Baleares. Se han concentrado hoy frente a la Delegación de Hacienda en Palma para denunciar el bloqueo de la carrera profesional, la falta de desarrollo del teletrabajo y reclamar que los trabajadores de vigilancia aduanera sean considerados profesión de riesgo. Y 8 entidades conservacionistas se han unido para reclamar al Gobierno Balear que desista de su intención de rebajar la protección de todas las reservas marinas de interés pesquero de Ibiza y Formentera. Aseguran que el proyecto de decreto de ampliación de la reserva dels Freus, actualmente en fase de alegaciones, implicaría un retroceso en su conservación y de otras reservas marinas. Han advertido que el proyecto permitiría el uso de las artes para la pesca recreativa en zonas actualmente restringidas o la eliminación del límite de captura diaria para la pesca recreativa de especies como el mero, el dentro, el gallo de San Pedro o la dorada, lo que conlleva la mortalidad adicional sobre especies que interfiere con los objetivos de recuperación. Aniol Esteban, director de la Fundación Marillas.
9: S'ha de treballar per enfortir i reforçar les reserves marines i el medi marí en general.

0: els ítems, no? Un és l'increment dels preus de lloguer que hi ha hagut en els darrers anys, a veure si hi ha hagut un increment important, perquè no ens entenguem, i l'altre és a veure quin és el preu que hi ha, com se comporta el mercat, no? Per tant, no només un compliment, sinó se'n compleixen tots dos.
1: Se cumplen los dos, dice Miquel Oliver, 2:15.
2: Hora 14 Menorca, Edu Zendán.
3: Hora 14:15 del migdia, moment ara per la informació de Menorca, aquí a la cadena Ser. Avui és dimecres, és 13 de maig, un dia en què hem sabut que l'Ajuntament de Mó acaba de formalitzar la compra del solar de l'antiga fàbrica de Catissa. La Junta de Govern Extraordinària convocada per aquest matí ha formalitzat aquesta compra, una compra que ha de permetre construir prop d'un centenar d'habitatges, també un aparcament subterrani. És un solar de més de 5.000 metres quadrats, amb un cost superior a 3 milions d'euros. Aquest que vespre es presenta oficialment aquesta compra. Demà que vespre a les 6:30 al claustre del Carme hi haurà una presentació pública oberta a tota la ciutadania. A més, també xerrarem de la petició que fa Més per Menorca, una moció en via d'urgència que s'ha presentat al Consell Insular per reclamar la implicació immediata de les administracions públiques davant la situació que viuen els veïns del bloc de pisos d'Aló, que està en mans de la Sareb. Xerrarem d'aquest tema, també xerrarem dels veïns de Binissafua a Platja, que diuen, asseguren, no van rebre informació prèvia sobre la instal·lació d'aquesta antena mòbil, una antena de 25 metres d'alçada que té en peu de guerra els veïns de la zona. Xerrarem d'aquests temes i altres més en aquest informatiu que comencem ara, que allargarem, com sempre, fins i mitja i que arrenca amb la informació del temps.
2: Espai patrocinat per EIM a Menorca.
3: Juan Carlos Piña, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Avui a Menorca tenim intervals de núvols sense descartar algun ruixat ocasional tendint a disminuir la nuvolositat i quedar el cel poc ennuvolat. Les temperatures avui se mantenen sense canvis o baixen. Se queden les màximes als 21 graus a Ciutadella i 20 a Mao. Demà dijous esperam intervals de núvols sense descartar algun ruixat ocasional disminuint la nuvolositat fins quedar el cel poc ennuvolat. Així mateix les temperatures se mantindran amb poques variacions. Arribarem a una màxima de 21 graus tant a Mahó com a Ciutadella. És una informació d'EMET.
2: EIMA Menorca. Experimenta el confort de tu hogar con nuestras puertas, ventanas y cerramientos de PVC, diseñadas para maximizar el ahorro energético. Disfruta de un ambiente acogedor, contribuyendo al bienestar de tu bolsillo y del planeta. EIMA Menorca. Especialistas en reformas integrales. En María Luisa Serra 5 y en la calle Pintor Calvo 2, esquina con la avenida Menorca de Mahó. Descubre nuestras soluciones en eimamenorca.es.
3: Dues i 18 minuts, entrem en matèria. L'Ajuntament de Mó ha formalitzat avui dilluns, mitjançant una junta de govern extraordinària, la compra del solar de l'antiga fàbrica de Catissa, una operació que ha de permetre construir un centenar d'habitatges de protecció oficial i un aparcament subterrani públic. El terreny de prop de 5.000 metres quadrats té un cost superior als 3 milions d'euros. L'operació compta amb una aportació d'un milió per part del Consell Insular de Menorca, després que la institució insular aprovés un conveni regulador que permetrà transferir aquest fons al Consell i al consistori maonès. Segons l'acord tancat entre les administracions, el primer pagament de la compra de 810.000 euros s'haurà d'efectuar abans del dia 31 de juny d'enguany, mentre que el segon està previst abans del juny de 2027. El projecte preveu la construcció de 96 habitatges protegits en règim de lloguer assequible, així com un aparcament subterrani públic. Els terrenys accediran posteriorment a l'IBAVI, que serà l'encarregat de redactar el projecte i executar les obres. Escoltam, el Balda de Motor Pons.
5: Us ha de permetre construir, per una banda, un aparcament soterrat definitiu i, per altra banda, entorn a un centenar d'habitatges públics que pretenem tirar endavant amb el suport de Sibavi i amb el Consell de Menorca, que també ha fet una aportació important. És un fet molt important per Mo, és un fet històric, que suposarà opció de transformar tot aquest entorn, de començar a planificar una modernització i una reforma integral del barri de Tanques del Carme, i per tant una bona notícia per tots els maonesos i maoneses que des d'aquest moment seran ja propietaris d'aquest espai.
3: El pressupost estimat per la promoció residencial ronda els 20 milions d'euros, de manera que la inversió global prevista, sumant aquesta compra del solar, arribarà als 23 milions. L'Ajuntament presentarà els detalls de l'operació en un acte obert a la ciutadania que tindrà lloc aquest divendres a les 6:30 a la sala d'audiències del claustre del Carme. Per cert, que l'Ajuntament de Mol ha posat en marxa també avui dimecres un dispositiu especial d'informacions d'informadors ambientals amb l'objectiu d'orientar els veïns en la nova fase d'implantació de recollida de residus porta a porta. Un equip de 3 professionals de l'empresa Sistemes Mediambientals SL serà l'encarregat de dur a terme aquesta tasca fins al proper dia 29 als barris d'Andrea Doria, Borja Moll i Fort de l'O. L'objectiu principal és comunicar de manera directa la retirada progressiva de tots els contenidors i resoldre els dubtes que puguin sorgir entre la ciutadania en els punts d'informació. Una campanya informativa que preveu un total de 156 hores de servei forma part de l'estratègia municipal per afavorir una implementació del nou sistema de recollida per tal que tota la ciutadania disposi d'informació. La campanya de comunicació també s'estén a les escoles de Toni Joan i Mare de Déu del Carme, on s'impartiran tallers informatius per als alumnes per conscienciar i informar sobre els objectius d'aquest nou sistema de recollida. Paral·lelament també s'està informant sobre el canvi de sistema a través de tanques publicitàries i s'estan desplegant adhesius als contenidors de tota la zona, informant de la finalització del seu ús i també del canvi de sistema. Canviem de tema. Més per Menorca, ha registrat per via d'urgència una proposta d'acord al Consell Insular per reclamar la implicació immediata de les administracions públiques davant la situació del bloc de pisos de l'U, que pròximament sortirà a subhasta judicial. La portaveu dels menorquinistes, Noemí García, considera que aquesta situació presenta una oportunitat real perquè aquest edifici passi a formar part del parc públic d'habitatge i s'impedeixi una operació especulativa que deixaria desenes de famílies en situació d'incertesa residencial. García lamenta que el govern balear refusés comprar l'immoble i exigeix que els executius centrals i autonòmics s'impliquin per fer-se amb aquest edifici i garantir així la continuïtat de les famílies que hi viuen.
6: I és absolutament increïble que l'administració no ampli en aquests moments totes les eines que té per evitar de forma immediata que desenes de famílies quedin desprotegides i en risc de ser expulsades a casa seva quan han pagat el seu lloguer molt dignament. La Sareb s'ha de presentar a la subhasta i en cas que els pisos quedin igualment en mans privades, l'administració ha d'exercir el dret de tanteig i retracte. Tant el govern d'Espanya com el govern balear i, evidentment, el Consell Insular de Menorca i l'Ajuntament de l'O tenen l'obligació de complir la seva responsabilitat.
3: Paral·lelament, el grup municipal d'Avançar Malalló han registrat una carta adreçada al batle José Luis Benejam on reclama una actuació institucional urgent davant d'aquesta situació que viuen els veïns d'aquest bloc de pisos. Han descrit la formació demana que l'Ajuntament dugui a terme gestions oportunes davant del Consell, el Govern i fins i tot fins a la Sareb per estudiar totes les vies possibles que permetin incorporar aquests habitatges al parc públic. Des d'Avançar consideren que la convocatòria anunciada pel propi president del Consell, Adolfo Vilafranca, el passat dia 7 de maig per l'adquisició d'habitatges ja construïts, destinats a un ús social, presenta una oportunitat ara real perquè les institucions facin efectiva aquesta compra i no deixin aquestes famílies amb aquesta incertesa residencial. Per aquest motiu, el grup reclama a l'Ajuntament que traslladi formalment aquesta situació al Consell i insti a les altres administracions a valorar mecanismes d'intervenció que permetin destinar els pisos a aquest habitatge públic. Xerrem ara d'altres veïns, els de Binxafua Platja, que no van rebre cap informació prèvia abans de la instal·lació de l'antena de telefonia mòbil a l'aparcament d'un restaurant que ha generat aquest gran impacte visual i que té a tothom en contra. Així ho apunten des de l'Associació de Veïns, que lamenten com s'ha fet tot. Clement Junqueras és el portaveu dels residents. Explicava aquesta situació als micròfons de Ràdio Menorca.
7: Exacto. O sea, los vecinos en ningún momento hemos tenido la más mínima información. Es decir, la obra fue a prisas y corriendo, aprovechando el puente de 1 de mayo. Nos enteramos porque alguien paseaba por allí y vio unos cimientos de grandes proporciones, empezamos a investigar, la respuesta inicial de la gente que lo estaba haciendo era que era para un cartel y luego la gran sorpresa fue cuando ya nos enteramos de todo el proyecto. Entonces, sí, no ha habido cero de información.
3: Des de l'Associació de Veïns també es queixen de la indefensió que han patit tant ells com l'Ajuntament, ja que per llei no s'han pogut oposar a l'antena. Tampoc entenen per què des del govern central i autonòmic no s'ha pressionat més a l'empresa instal·ladora d'aquesta antena perquè la ubiquessin en una altra zona de Binxafua on ja hi havia prevista aixecar-ne vàries més per una major connectivitat dels serveis d'emergències. Escoltant de nou, Clement Junqueras.
7: Que l'Ajuntamiento s'haya encontrado en una situació de indefensió, és a dir, me viene el Ministerio, me viene el Govern Balear y me dice, vamos a colocar esta antena aquí y tiene los permisos esta empresa. Entonces, el mismo ayuntamiento de San Lluís, la alcaldesa no entiende cómo, habiendo firmado ese acuerdo, el Govern Balear a esta empresa que solicitaba los permisos para la instalación de esta antena le hubiera dicho: oiga, en pocos meses va a haber esta instalación en la cual usted como empresa privada la puede hacer uso de ella.
3: Ha destacat també que el PSOE de Sant Lluís ha manifestat en contra de l'antena i ha demanat a l'Ajuntament poder revisar l'expedient perquè considera que s'ha permès la instal·lació incomplint diverses normatives urbanístiques. I el Departament de Medi Ambient del Consell ha duit a terme diferents actuacions de conservació i manteniment del tram número 13 del Camí de Cavalls a la zona de Macarelleta amb l'objectiu de reduir els problemes d'erosió detectats en tres punts de la pendent. La intervenció s'ha executat arran de la petició formulada per la policia local de Ciutadella i pels bombers del Consell que havien advertit de les dificultats d'accés a aquesta zona en cas d'emergències. Escoltem el conseller de Medi Ambient, Simón Gornés.
8: En aquest tram del Camí de Cavalls, que dur cap a Macarella, podem veure ja una de les feines de manteniment que des del Departament de Reserva de la Biosfera estem duent a terme. És important tenir un accés viable per el cas de que els cotxes d'emergències puguin passar amb facilitat, no? I aclarint algunes zones del Camí de Cavalls, que com veus està bastant emprada aquesta zona, anar solucionant aquests trossos que tenen més dificultat d'accés, ja vol donar pels discrets.
3: Arribem al punt de les 2:26, és moment ja pels esports amb Jordi Rivera.
9: L'Este Menorca marxa avui cap a Corunya, on demà iniciarà el play-off contra l'Eima per accedir a la Final Four, que decidirà qui puja a l'ACB. Val a dir que la Federació Espanyola de Bàsquet ja ha anunciat que concedeix l'organització de la fase final al propi Corunya, sempre i quan elimini primer a l'Estia. Abans de sortir cap a terres gallegues, Javi Zamora explicava que marxen amb molta il·lusió i ganes de gaudir de l'experiència, però amb la màxima ambició.
10: Bueno, pues con muchísima ilusión, ¿no? Como dices, primer playoff de ascenso a CB de la historia del club. Llevábamos en la isla casi 15 años, ¿no?, sin vivir algo así. Y bueno, pues creo que es un momento muy bonito, muy importante, y que de lo que se trata es de intentar disfrutar del camino con esa ambición, ¿no?, de dar nuestra cara más competitiva.
9: Cal recordar que el primer partit del play-off de demà, dia 14, el seguirà el segon, també a la Corunya, diumenge 17. La sèrie es traslladarà llavors a Menorca. Vintofa acollirà divendres 22 el tercer xoc i, si fos necessari un quart, també jugaria al pavelló Menorca diumenge 24. En cas d'arribar-se al cinquè i definitiu en contra, la sèrie tornaria a terres gallegues el 29 de maig. L'Esport Menorca té aquest dissabte una cita amb la història. El conjunt menorquí d'atletisme es desplaça fins a Còrdoba per disputar a partir de les 5 de la tarda la segona jornada de la Lliga de Clubs de Primera Divisió Masculina. L'objectiu és clar i ambiciós: segellar la permanència definitiva en la seva primera temporada a l'elit de l'atletisme estatal. Actualment, l'Esport ocupa la segona posició de la Lliga, d'un total de 16 equips, amb 4 punts, que fa que el club depengui exclusivament de si mateix per certificar la salvació. A Còrdoba, els menorquins es veuran les cares amb el del Sur Cop, la Palma, el Còrdoba Patrimonio i el Celta, que ocupen la cinquena, desena i catorzena posició, respectivament. Les bases per l'èxit són senzilles. Si l'Esport finalitza la jornada en primera o segona posició, la permanència serà un fet matemàtic. A més, l'equip disputaria la darrera jornada a Pamplona, el 14 de juny, per la fase d'ascens a Divisió d'Honor, on 8 equips lluitaran per 2 places a la màxima categoria de l'atletisme espanyol. Per contra, si el conjunt de l'O acaba en tercera o quarta posició aquest dissabte, es veuria obligat a lluitar per evitar el descens a segona divisió en una jornada final on baixaran 2 equips. I el menorquí Marc Sintes ha debutat amb èxit al quadre principal del torneig PU de Pàdel de Buenos Aires, fent parella amb Daniel Santigosa. Van derrotar ahir amb claredat a la dupla local formada per Agustín Torre i Luciano Capra per 6-3 i 6-1. Més complicat ho tindran el proper maig, en el que competiran contra els caps de sèrie número 4, el duet format per la llegenda Juan Lebrón i Leandro Román. En noies, val a dir que Gemma Tibia i Delfi Brea entraran en competició demà dijous contra qui guanya avui el partit entre la parella Araceli Martínez-Lucía Sainz contra el tàndem de Yara Agustina Valenzuela-Raquel Pilcher.
11: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
12: ¿Pero y eso?
11: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
12: Ya ves cómo mola, tío.
11: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
13: El mejor mueble, al mejor precio.
11: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!